Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: estava dret.
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
2: Vidres, cartolla, on es escolta un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa gent que pensa reciclar no és important, es perdes temps. Vivim dins un forat que no li importa a ningú, però si el sense veu escoltaran, estic segur. Encara hi queda gent que es considera important.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Molt bon dia, es Castell. Molt bon dia, Menorca. Molt bon dia al món. Aquí començam aquest segon dissabte de mes a Ràdio Es Castell, en companyia de Nadalina i en Saté Vesper. Mes de lluny. Mes de Sant Joan. Mes platòric de tenir sa illa a tope de gent. I amb aquesta mar mediterrània que, la veritat, és una benedició. Bueno, pues, com cada segon dissabte de mes, a partir de les 9:30, escoltarem el primer episodi, realment el 49, de la radionovel·la Recuerdos de mi madre, i també ho farem una segona emissió d'aquesta radionovel·la de Recuerdos de mi madre a les 10:30. Un segon capítol, que seria 50. I avui, per motius de gestions meves tardanes, no he pogut tu aquí a la ràdio a un personatge d'aquí d'Es Castell, però sí ho faràs més que bé. Així que aquest tema per vosaltres, que esteu escoltant Ràdio Es Castell, començau el dia en marxa, amb amor i molta felicitat.

trobes a Ràdio Es Castell. Aquest segon dissabte de mes a les zones de Ràdio Es Castell. En aquest 103.4 de la freqüència modulada. Sonant Naconi Francis.

I després d'escoltar aquests germans de Carpenters amb aquest Look to Your Dreams, anem a escoltar el capítol 49 d'aquesta radionovel·la Recuerdos de mi madre d'Antiguitas Play.

I bueno, tenim una xerrada col·loqui amb Ernest Fortuny, què passa amb l'aigua de Menorca, mites i realitats. Aquest dimarts 16 de juny, a les 20 hores, a Duc de Crillon, 7 de Mó, a l'espai de resistència cultural La Cavatina. Així és que ja ho sabeu, aquest dimarts, dia 16 de juny, a les 20 hores, en el carrer Duc de Crillon, nombre 7 de Mó, en Ernest Fortuny us farà aquesta xerrada i col·loqui amb què passa amb l'aigua de Menorca, mites i realitats.

Bueno, pues, com tenien que presentar aquest tema, aquest tema del Mundial 2026 del futbol, en Shakira i en Barnaboy, Dai Dai. I continuam, aquestes són les de Ràdio Castell, aquest segon dissabte de mes, a Ràdio Castell, aquí en el 103.4, a la freqüència modulada, a través de la web de l'Ajuntament, poseu Ràdio Castell, també surt per les zones, o a través de l'aplicació Radio Garden, igualment, posam Ràdio Castell i pum, surt la Illa de Menorca i la emissió del programa, de la programació d'aquí, de l'emissora de Ràdio Castell. I continuam ara amb un anam a escoltar a The Bee Gees.

Bueno, acabam d'escoltar aquesta versió de Com quieres que te quiera i continues aquí a les zones de Ràdio Castell aquest segon dissabte de mes a les zones de Ràdio Castell. Pots recordar amb aquestes portes obertes de cant modern a l'Escola de Música d'Es Castell amb la professora Rita Barber, el piano en Germán Barrio, aquest diumenge, dia 14 de juny, a les 19:30 hores, com no, a la sala polivalent de Solellet d'aquí, d'Es Castell. També audició fi de curs, alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Es Castell aquest dilluns, dia 15 de juny, a les de 8 hores, a la sala polivalent d'Es Castell. I aquesta exposició de final de curs dels alumnes de l'Escola de Dibuix i Pintura d'Es Castell. Inauguració divendres 19 de juny a les 20 hores. També a la sala polivalent de Solellet d'Es Castell. I recordam, com no, aquesta xerrada i col·loqui amb Ernest Fortuny, que passa en Saigo de Menorca, mites i realitats, aquest dimarts 16 de juny a les 20 hores, al carrer Duc de Crilló, 7 de Mo, a l'espai de resistència cultural La Cavatina. I escoltam, com no, en Tomeu Penya. I ja estic somriu.

i acabant d'escoltar sa veu impressionant d'en Tom Jones. I bueno, dins es Diari Menorca, dins l'Espai de Cultura, hi ha un article d'en Toni Seguí que fa referència a aquest poemari de la professora de llengua castellana i poeta Conchi Salas, que publica Todos los caballos muertos en record del seu cavall de raça menorquina que va morir fa 3 anys de forma sobtada. Reflexions i records poètics entorn la mort de Zumbido. En Zumbido era un cavall de raça menorquina que durant uns anys va sortir a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, a Maó, i també a les de Sant Climent. Muntat per la seva propietària, Conchi Salas, malauradament, el 2023 el cavall va morir de forma sobtada dins l'estable quan tenia 14 anys. I enguany, la també professora de llengua castellana i poeta, li dedica tot un poemari, Todos los caballos muertos. El llibre es presentarà el pròxim divendres, dia 19, a les 19 hores, a la SAS Catòlica, a Maó, amb la participació de l'autora, acompanyada de la poeta Carla Sant'Angelo Lázaro. En aquest poemari, Conchi Salas fa una reflexió entorn a l'amor fa 3 anys del seu cavall Zumbido. No es tracta d'una escriptura terapèutica per afrontar una pèrdua irreparable, sinó d'un text poètic. A partir de la mort d'en Zumbido i del període de dol que fem per qualsevol ser que estimam, va sorgir el llibre com a tema poètic. És una reflexió entorn de l'instant de la mort i allò que ens queda després. Els vestigis, materials, els records compartits amb els amics de la seva existència, assegura. La poeta va començar la redacció del poemari d'una 60 de pàgines a principi de 2024, fins que amb la darrera revisió i correcció es va perllongar fins a l'agost de 2025. Vaig dir prou, si no és com un malaltís, no pots aturar de corregir coses si baixes aquesta síl·laba o la deixes dalt o canvies una paraula, arriba a ser una mica obsessiu i tot, reconeix. En Todos los caballos muertos, la poeta utilitza el vers lliure, amb el qual construeix una sèrie de poemes que, per exemple, per expressar amb el seu estil particular i amb llibertat els sentiments, emocions i records. Tota la poesia que jo escric és vers lliure. La part més interessant per jo de la poesia és la llibertat. El poema és una manera d'escriure molt lliure que permet jugar no només amb el significat de les paraules i fer jocs amb el mateix significat en si o de cercar un significat més especial, més acurat, que pot expressar d'una manera més propera una emoció, sinó que també es permet la llibertat de col·locar damunt la pàgina els versos d'una manera creativa, assenyala. En aquest sentit, Salas expressa la seva preferència per jugar amb els buits dins el mateix vers, amb versos més llargs i altres més curts, crea un cert dibuix o una certa pausa en la col·locació dels versos. Per exemple, jo no faig servir mai signes de puntuació, ni punts, ni comes, ni majúscules. D'aquesta manera pot jugar amb una mica en la pausa que fa la lectura. Cada lectura és diferent, i tan sols una mateixa persona llegeix un poema igual en diferents moments de la seva vida. Considero que la poesia té aquell punt de llibertat que jo m'agrada molt. Et permet sortir una mica de les estructures pròpies del gènere, apunta.

Bueno, i també tenim el diari Menorca dins Sant Joan, dins la pàgina 22, aquest article d'en Isaac Pons de Rosa, aquest foc i fum i que repiquin, l'assessor la santjoanera arriba amb aires renovats, amb nombroses cares noves, com Rodó Gené i dos veterans. La companyia Cercle Teatre del Cercle Artístic és l'encarregada de fer realitat enguany la sarsuela santjoanera Foc i Fum, de la qual se'n podran veure tres funcions els dies 19, 20 i 21. Un muntatge que arriba carregat de cares noves entre l'elenc artístic en el qual destaca l'actor Rodó Gené fent de Rafel. Marie Genestà dirigeix l'equip que aquests dies accelera el ritme per tenir-ho tot a punt per l'estrena de divendres. De fet, divendres ja ho han de tenir tot ben lligat quan faran l'assaig general que gaudiran centenars d'escolars. La directora repeteix al capdavant de la representació més festiva com contenta pels artistes que ha reunit, perquè sent gairebé tots novells a Foc i Fum i posa molta il·lusió. A més, precisament perquè molts s'estrenen en el muntatge, venen nets sense vicis a l'hora d'interpretar els personatges i ajuda a fer que cada artista pugui crear el seu propi personatge sense caure en tòpics. I és que Marie Genestà assegura que encara trobant matisos nous en el text de Joan Benejà, descobrint coses noves dels personatges. I això fa que el text es mantengui viu. És la guspira que el manté, d'ençà de 1885. Com a exemple, Genestà parla de la relació entre en Carrelet i en Rafel. El venedor d'avellanes s'alegra quan en persona l'enamorat d'Anna Francisca. Però també hi detectem després una certa reflexió i tal vegada no hauria d'haver estat així. Toni Rodavets com a Carlet i Sebastià de la Fuente que fa de l'amo en Joan són els actors que posen la dosi de veterania i que acompanyen la resta de l'equip. El Cràpula d'en Rafel interpreta en Rodó Joné, qui tot i la seva dilatada carrera en el món de l'escena mai havia fet Foc i Fum. El paper de Francisca el fa Andrea Carretero, mentre que en Bartomeu de Sontica és interpretat per Ricardo Bosch. I Núria Coll és na Maria. Nasi Pons i Ricardo Lluc són els guàrdies civils que calcen en Rafel per les seves malifetes. I Sergi Fenollà posa vida a Perico. Precisament respecte dels infants que participen en la funció, Genestà diu que enguany Cercle Teatre ha decidit fer una aposta decidida pels fillets i filletes que s'encaminen en el món del teatre. Molta gent ens diu que els seus fills volen sortir a Foc i Fum, però creiem que han de donar sentit al a les escoles de teatre, que fan una funció formadora i és d'on han de sortir els actors. Per això, la condició és que, com ja passa aquest any, la majoria estan formats en les aules de teatre del Cercle Artístic i també a l'Escola Municipal d'Arts Escèniques o Kiaho. Quan l'orquestra fonamental per la sarsuela està sota l'experimentada batuta d'en Joan Mesquida. La formació que ha reunit per l'ocasió. Una novetat d'enguany és que la representació es podria veure en directe als cinemes Moix Negre tant divendres 21 hores com el diumenge desvé 11 hores a un preu reduït de 6 euros. Fet que permetrà que vegi el muntatge molta gent.

Close to You, The Carpenters. Bueno, com ja sabeu, en aquest espai segon dissabte de mes a Ràdio Es Castell, pues, normalment damunt les 11:30 teníem un convidat, convidada, per el personatge d'aquí d'Es Castell. Però aquest mes no ha pogut ser. I bueno, continuem amb algunes lectures molt interessants d'aquest diari Menorca d'avui dissabte, dia 13 de juny. Concretament, en Xino i Neixano mostren els fiats a fer activitats. La professora d'idiomes i traductora Bego Pons publica un llibre per infants per aprendre visitant els 8 pobles de l'illa. És un article d'Antoni Seguí. I diu així, la professora d'idiomes i traductora Bego Pons és l'autora de Descubre Menorca, Descubre Menorca con Xino i Xano, un llibre d'activitats per a fiats i fietes majors de 5 anys en què, de la mà de 2 animals autòctons, fan activitats de llenguatge, de colorir, de matemàtiques i d'observació mentre recorren els diferents pobles de l'illa. El llibre d'activitats imprès als obradors de Gràfiques Menorca està editat de moment en castellà i en anglès, però en els pròxims dies sortirà al carrer la seva edició en menorquí. Bego Pons assegura que sempre li han agradat molt els llibres, sempre he estat envoltada de llibres i de paraules. Assegura la professora, per la qual cosa feia estona que havia pensat en publicar un llibre d'aquestes característiques. Tenia moltes ganes de fer un llibre infantil. Inicialment la idea era fer un llibre per a colorir, però vaig veure que n'hi havia diferents al mercat i se'm va ocórrer un llibre de passatemps. Vaig fer un poc un estudi de mercat i vaig veure que no hi havia res, per la qual cosa vaig decidir fer un llibre d'activitats de Menorca, assegura. Els protagonistes del llibre d'activitats són en Xino, una sargantana que viu a l'illa de l'Aire, i Neixano, una tortuga de terra, dos personatges creats també per l'autora del llibre. En Xino veu Menorca i la vol anar a conèixer, però sap que si surt de l'aire li canviarà el color negre de la pell. Un dia aconsegueix arribar a Menorca, coneix a Neixano i junts comencen l'aventura de recórrer tota l'illa. El contingut d'aquesta publicació està format per diferents activitats, com són sopes de lletres, mots encreuats, pàgines per a colorir, laberints, activitats per unir punts, activitats de sumes i restes, una pàgina especial dedicada al joc de Menorca, algunes d'omplir de lletres que falten, entre altres. L'aventura d'en Xino i Neixano comença a Sant Lluís i fan tot el recorregut dels pobles de l'illa fins a arribar a Ciutadella. I una pàgina on apareix cada poble en 4 indrets urbans o de la costa que identifiquen cada municipi i cada un d'ells. Hi ha 3 activitats, dividides en 4 categories. Activitats de llenguatge, de colorir, de matemàtiques i d'observació. Al final del llibre hi ha unes quantes activitats que són una mena de resum. El llibre està pensat per a fiets i fietes que viuen a l'illa i també per a aquelles famílies que visiten Menorca. A les darreres pàgines es fa un poc de recapitulació de viatges, quines coses han fet, pàgines per a colorir tant del seu lloc favorit com el menjar que han tastat i l'animal preferit. A la darrera pàgina es pot dissenyar una postal. Pons apunta que la seva idea és que el projecte continuï amb els mateixos personatges, però fent una sèrie de llibres més educatius, de matemàtiques, de llengua, i poder-ho vendre en l'àmbit nacional i internacional.

I acabem d'escoltar aquesta versió del poema d'Àngel Ruiz i Pablo, Segui terra. I continuem aquí a les zones de Ràdio Castell, el programa segon dissabte de mes a Ràdio Castell, en el 103.4 de la teva freqüència modulada, en companyia de l'Adelina, i ara anem a escoltar Ana Luz Casals. Ella ens canta, ella...

que no continues. Aquestes són les darreres que estiguin al 103.4 de la teva freqüència modulada. Morir al lado de mi amor. Denis Rosos. Des del programa Espai, segon dissabte de mes, a Ràdios Castell en el Centres, punt 4, la freqüència modulada, i en companyia de Nadelina.

I acabam d'escoltar aquest tema preciós interpretat per na Salomé, Com el vent, amb lletra d'en Josep Maria Andreu i música d'en Lleó Borrell. I ara anem, quan manquen uns 16 minutets, segons el rellotge d'aquí, per arribar a la una del migdia, anem a fer aquesta receta que ens surt en el llibre d'Esperanòstic Menorquí, calendari de 2026. Aquesta sèpia farcida en sabó menorquí. Ingredients: 6 sèpies petites, 2 filets de lluç o un altre peix, 24 gambes, 6 patates, 2 cebes, barrellat, julivert fresc, un ou, 3 grans d'all, oli d'oliva, sal i pimentó negre. Celebració: netegem les sèpies, pelam les patates, les cebes i els alls, tallem les patates en redoixes fines i una ceba i ho col·locam en una safata amb un rajolí d'oli d'oliva i sal. Sofregim l'altra ceba i un altre tallat finament i passats uns minuts afegint un peix salpebrat. Pelam la meitat de les gambes, les afegim al farcit i cuinam 5 minuts. Afegim un ou i removem. Per l'altra banda, bullim les pells i caps de les gambes amb un mig got d'aigua, uns 5 minuts. Trituram i colam. Salpebram les sèpies i les farcim a la mescla. Afegim les sèpies, les gambes senceres i el suquet de les gambes a les patates. Regam amb oli, picam els grans d'all amb una mica de julivert i espargim. Afegim pa ratllat, enfornam a 180 graus de vers una hora. És millor que els caps de les sèpies quedin aferrats als cossos. Queda més polit estèticament. I això és tot. Bona sort i bon apetit.

Bé, i és hora ja pràcticament de dir fins al proper divendres aquí en el 103.4 de la freqüència modulada. Fins aquí aquest segon dissabte de mes a Ràdios Castell, en companyia de n'Adelina. Espero haver pogut acompanyar-te totes de matí fent les feines de ca vostra, de ca teva. Primavera. Avui amb música molt marxosa, ho sé, però també molt polida. Una abraçada infinita i fins el proper divendres o fins el proper dissabte, que serà el mes que ve. Molt bon dia i molt bon cap de setmana.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i l'escalfor que té el teu dit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat, que tot cert mentre camines quan la lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com

nuvec sense l'alt. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Yeah. For the dogs that, you know.

0: Y estas cuestiones.
1: Una frase de amor.
2: Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Es pensa que és un tros de pa.
1: Ràdios Castell, fem poble, fem cultura, fem companyia.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. I estimar-la.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest o bé l'exalt.

diverses balsen i es confonen pels farallons dels anys. Mentre una noia de pits nus i de cuixes esbaltíssimes, vinguda no sé d'on, s'apropa lenta, brandant amb la mà estesa,

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des d'estiu no hi falta gaire, sa Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des d'estiu no hi falta gaire, sa Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.